Giavüsch da Clodurie Bezzola. Minchatand lässe schwandrar an del Plümatsch es giarpi sun tanter els terms da ma conscienza. Imprender l'alphabet de troclodiz es chavar ora l'avenir da mes passà. Minchatand vulesse nascher sot una meldrinsaina.